0: La brújula. Marta García Ayer.
1: Onda Cero Mallorca.
2: Septiembre. Tiempo de nuevos comienzos. Y en The Hub, el Training Studio de Palma, te esperan grupos reducidos y espacios de diseño para entrenar cuerpo y mente con los mejores profesionales. The Hub, el único club que te hace único. Calle Nureduna 9 y thehubstudio.es.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: Seguimos en la brújula de Radio Estadio, le tomamos el pulso a la afición del Atlético Baleares tras el cierre del mercado de fichajes y de que la liga esté a punto de iniciarse. Será para el Baleares el próximo domingo en el campo del Gicklano. Expresidente Toni Grau, bon vespre.
1: Hola, Paco.
0: ¿Cómo estáis? ¿Qué Baleares o no el veus?
1: No, jo sóc veritat, és que, no sé, crec que tenim bastant de números per quedar primers, les coses com són. Que llavors això damunt és paper, evidentment, perquè una vegada que ja no està dins del grup català, pues, diguéssim que aquest grup ho tocaria ser més fàcil, però també van a fer rellotges, en un moment.
0: A la plantilla que s'ha confeccionat, t'agrada?
1: Sí, més que res m'agrada, perquè sabeu la mà de, a part d'en Marc Julià i tot això, de n'Òscar. Mm. I jo, n'Òscar és un home que sempre m'ha tret molta confiança. Ja quan estava amb el Montuïri, llavors, tot això, Bollo Setense crec que també va estar.
0: Sí.
1: Crec que és un home que sempre m'ha tret molta confiança, no sé per què.
0: Li vaig comentar, bueno, que sempre ho dius i estava agraït l'altre dia quan xerrava amb ell abans de Nicolás Brondo, i ell insisteix, com va fer amb el Paulense, de que, perquè li va demanar per la baixa d'en Florín i, evidentment, lamenta aquesta baixa, però diu, no, aquí és el grup. Ell prioritza el grup damunt de qualsevol jugador individual.
1: Exactament, perquè des de Manitz, no havien tingut cap entrenador, bé, amb tots els respectes, cap en Tato i en Jaume Mut, evidentment, però no havien tingut cap entrenador com que tingués la filosofia de Òscar Troia, saps? Mm. I és per això que la veritat és que té molta de confiança. El que no pot ser és que tinguis un entrenador i dos anys seguits perdis de la mateixa manera, o sigui, en el darrer partit.
0: Mm. Bueno, diumenge 11:30, primer partit en el camp del Gicklano i després el debut a Lliga a casa serà la següent setmana No, perquè jugo dos partits fora, a l'Intercity també se jugo fora i que haurem d'esperar dia 20, el cap de setmana de dia 20 on se jugo amb el que Múrcia.
1: Sí, bueno, sí.
0: Veurem. Toni, seguirem xerrant, gràcies.
1: Quan tu vulguis, Paco, vinga, adeu.
0: Finalizamos la brújula de Radio Estadio. En baloncesto, el Palmera en básquet incorpora al pívot Milos Nenadic. Más información deportiva en esa sintonía. 11:30 en Radio Estadio Noche con Edu Pidal. Continúa ahora con la brújula. Hasta luego.